0: Sete, sete, sete,
1: sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete, sete